programa no s'atura.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Ritme. Let the rhythm hit 'em. Flash.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El millor so de l'estiu a Flash FM.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Una tempesta de pedra i vent ha sorprès Tarragona i ha deixat arbres caiguts i carrers plens d'aigua. A més, l'episodi de fortes pluges ha afectat la circulació de diverses línies de rodalies de Tarragona i regionals del sud i també ha impactat amb força el Pirineu i comarques de Ponent. És per això que Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'alerta i bombers fan una crida a la prudència per les activitats al medi natural previstes per les properes hores. D'altra banda, el govern espanyol declararà Ceuta la situació d'interès per a la seguretat nacional, el que deixa a les seves mans el comandament únic entre les administracions implicades en la gestió de la crisi migratòria. La situació d'interès per a la seguretat nacional, que és inferior a l'estat d'alarma, no suposa la suspensió de drets fonamentals i serveix per situar l'executiu espanyol al capdavant de les autoritats competents. I els Estats Units han llançat aquest dilluns una operació per bloquejar econòmicament l'Iran i qualsevol país que comerciï amb Teheran, com ara la Xina. Es tracta d'una nova llista de sancions contra el règim persa que arriben després de setmanes d'impàs i sense avenços en les negociacions per un acord de pau que posi fi a la guerra iniciada fa 6 mesos entre els Estats Units i l'Iran. Els esports. Una forta tempesta amb calamarsa va obligar a cancel·lar abans d'hora la tercera etapa de la Vuelta. Aquesta etapa tenia final a la Catalunya Nord, concretament a Font Romeu. I en futbol, el Barça jugarà dijous el partit pendent de la jornada 1 contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Un duel que podria suposar el debut de Rodri amb la samarreta blaugrana, que ahir ja es va entrenar amb l'equip.
0: L'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila!
2: Vinga, va!
0: Comença el Flash Matí d'estiu.
2: Què tal, com esteu? Benvingut i benvinguda a una nova entrega del Flash Matí d'estiu. Anem per feina.

0: Aquesta és, sens dubte, la cançó d'aquest estiu, o una d'elles, eh? Però el que sí tenim clar és que és la més important aquí a Flash FM al llarg d'aquesta setmana, perquè ha tornat a repetir com a número 1 de la llista del calibre 45. I no totes les cançons això ho aconsegueixen, més aviat. Molt poques, molt poques. Quevedo i Elvis Crespo.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Es diu La Graciosa i és la primera de totes i tantes cançons que aniran sonant al llarg d'aquest matí de dimarts. Bon dia, benvingut i benvinguda al Flash Matí d'estiu, carregant piles de cara a la propera temporada, eh? Acabant de preparar tots els detalls, totes les novetats i tot el que seria, doncs, el programa que realment començarà la propera setmana, proper dilluns, comença la nova temporada del Flash Matí com a tal, amb tot l'equip. Avui, però, estem de nou aquí fent la versió estiu, eh? Una miqueta més curta, al peu i escolta, necessària també per aquells i aquelles que matineu, tot i ser estiu, última setmana del mes d'agost, eh? Dimarts 25 en marxa. Avui regalarem bitllets de la grossa de la Diada i entrades perquè aneu al Gran Premi Michelin de MotoGP aquest cap de setmana a l'Aragó. Per tant, atents i atentes al programa, va.
2: El teu combinant matiner. Flash Matí d'estiu. Amb Héctor Ortega.
0: De seguida llancem la pregunta d'avui perquè pugueu començar a enviar missatges a través del WhatsApp. Abans, Elena Rose, en aquest cas acompanyada de Manuel Turizo. Així engeguem aquest Flash Matí d'estiu. La setmana. Vamos.

0: acompanyant el Wisin, que no sé si ho sabíeu, Wisin, el mític cantant de reggaeton, ha creat la Universitat del Perreo, i no és un meme ni una broma, no, no, realment el tio ha creat una pàgina web on pots apuntar-te a, o pots matricular-te a la seva Universitat del Perreig, de veritat, amb assignatures i tot, Vaya tela. Bueno, va, som al Flash Matí d'estiu d'aquest dimarts 25 d'agost del 26, un quart de vuit ara mateix. Aquest cap de setmana arriben les motos a l'Aragó, Gran Premi Michelin de MotoGP, Gran Premi Michelin de MotoGP a l'Aragó, al Motorland. I avui també us regalem entrades perquè aneu aquest mateix cap de setmana, per viure-ho en directe del 28 al 30 d'agost, com us dic, a Motorland Aragó, amb accés a les Pelús 4 i 6 i també a la Fan Zone. Obrim el WhatsApp 628-06-05-13. Podeu començar a contestar la pregunta d'aquest dimarts. Quin és el pitjor lloc per quedar-te sense benzina? Quin és el pitjor lloc per quedar-te sense gasolina?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Podeu començar a contestar ara mateix al final del programa. Sabrem qui s'emporta aquestes dues entrades per anar aquest cap de setmana al Gran Premi Michelin de MotoGP a Motorland, a l'Aragó. Quin és el pitjor lloc del món per quedar-te sense benzina? 628-06-05-13, el WhatsApp del Flash Matí d'estiu. One more time. Sona Ryan Castro amb el Capo. Això és La Villa. Yeah.

0: matí d'estiu a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
2: El 87.861.
1: Sèrie...
2: Sèrie 8.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: T'ho diré ben clar. Hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash Matí. Amimir.com. Així com sona. Amimir.com. Un cercador d'hotels senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a Amimir.com tens atenció personalitzada a les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash Matí i a Amimir.com t'ho posem fàcil. Flash Matí, a Flash FM.
3: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Baller comença amb preus bojos.
4: Prepara el curs amb tot el que necessites.
3: Com una motxilla triple per només 14,96 €.
4: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
3: Boró Baller, especialistes en la tornada a l'escola.
4: Entra a boró-baller.es i troba la botiga que tens més a prop.
5: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
6: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
7: I aprofitem aquesta pausa per recordar-vos que és avui que tindrem l'etapa íntegra de la Vuelta a Espanya 2026 aquí al Principat d'Andorra. Avui podeu gaudir de tota la grandesa del ciclisme per les carreteres del nostre país amb sortida i arribada a Andorra la Vella en aquest recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i molta atenció, és important consultar les afectacions viàries previstes per avui a mobilitat.ad.
0: Flash FM Andorra.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a AXA.ad o truca al 805-020.
8: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
9: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
8: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
10: Come on, let's go. Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
11: Flash.
12: El poder.

anar-la cantant a tot arreu. Yo patito a... I per ajudar-vos també a vosaltres a començar el vostre dia, el vostre dimarts 25 d'agost del 26. Els que aneu cap a la feina, a la carretera, ara mateix, fent els primers quilòmetres d'aquesta jornada. Amb calma, amb calma. De la música ens encarreguem nosaltres. Petito A, el flash matí d'estiu d'avui. Ara també amb el Farruko, amb Gracie i amb Steve Aoki. Amb aquesta ens plantem a 7:45 a Flash FM. Ja pa què?

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:15, jornada de tempestes de Catalunya amb calamars, pedra i vent que han afectat a gran part del territori, sobretot a les comarques de Tarragona i el Pirineu. Tot plegat mentre a la Catalunya Nord un tornado ha deixat almenys 41 ferits i ha destrossat uns 300 habitatges d'un poble al sud de Carcassona. Les autoritats han habilitat refugis per als veïns que han hagut de fugir de casa arran dels desperfectes d'aquest fenomen. D'altra banda, el Ministeri de Sanitat ha acordat amb les comunitats autònomes l'enviament a Ceuta, finalment, de 45.000 dosis de vacunes com a mesura preventiva davant la situació a la ciutat autònoma. El Ministeri de Sanitat ha informat que Ceuta disposarà de les vacunes necessàries per respondre a les necessitats extraordinàries de prevenció de possibles malalties mitjançant la vacunació. I la policia espanyola investigarà l'actuació de diumenge contra aficionats blaugranes després de les queixes dels partits independentistes. Els agents de la policia espanyola van retirar banderes estelades als aficionats abans del partit de l'Elx contra el Barça. Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del Ministeri de l'Interior i Junts ha registrat una bateria de preguntes per saber per què van actuar així els agents. Els esports. Una forta tempesta amb calamarsa va obligar ahir a cancel·lar abans d'hora la tercera etapa de la Vuelta. Aquesta etapa tenia final a la Catalunya Nord, concretament a Font-Romeu. I en futbol, el Barça jugarà dijous el partit pendent de la jornada 1 contra l'Atlètic Club al Camp Nou, un duel que podria suposar el debut de Rodri amb la samarreta blaugrana, que ahir ja es va entrenar amb l'equip.
0: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.
2: La Rosalía.

El que voldries tenir. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Sent el dòlar dintre la ment. Fucking money, man.

0: Rosalia demanant-li al cel que li caiguessin, que li ploguessin bitllets de 100, eh? Jo, amb algun de 50, que posa-li 20, jo ja em conformo, eh, Rosalia? Si et sobra algun i veus què tal, me'l fas arribar, eh? Milionària del 2019 a Flash FM, a Flash Matí d'estiu d'aquest dimarts 25 d'agost del 26, aquí l'Horteca, com esteu? Què tal? Gràcies per ser-hi, vale? Adéu! Va, que avui tenim un regal per vosaltres. No és un bitllet, però sí una entrada doble per veure aquest cap de setmana les motos a l'Aragó. Si teniu, perquè sigui doncs, el fin de lliure i us mola el tema de les motos, us convidem al Gran Premi Michelin de MotoGP a Motorland, a Aragó, aquest finde del 28 al 30 d'agost, amb accés a la Pelús 4 i 6 i també a la Fan Zone. Us estem fent una pregunta, que és la següent. Quin és el pitjor lloc per quedar-te sense benzina? 628 06 05 13. Anem a repassar alguna resposta. Hola.
1: Hola.
0: Ei.
1: La resposta a vostra pregunta de qual seria el peor sitio para quedarse sin gasolina, en medio de la ruta del silencio, con mi marido de mala hostia.
0: Hola.
1: Hola, hasta luego.
0: Venga, hasta luego. Sí, sí, seria una liada gorda, eh?
2: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 05 13.
0: Quina liada, tu, una altra, hola.
3: Bon dia, Flaixero.
0: Hola.
3: Doncs per mi el pitjor lloc seria a casa la meva sogra.
0: Hola, toma ja.
3: Això de no, no poder anar-me,
0: ja.
3: Aquest seria... Sí, potser seria aquí. Apa, que tingueu bon dia.
0: Igualment, una abraçada a la sogra, eh? Especialment avui, clar que sí. Pobreta, eh? Ja ha rebut
4: bon dia,
0: la sogra.
4: Feixeros. El pitjor lloc on quedar-se sense benzina seria de camí a una festa vostra o a una sessió teva.
0: Ai, no! Home, espero que no et passi mai. Si has de venir, si vols venir properament a alguna sessió d'aquestes nostres de Flash FM, abans passa per alguna benzinera, assegura't de poder arribar perfectament, eh? Per favor. Va, digueu la vostra. Quin és el pitjor lloc per quedar-te sense benzina? 628-06-0513. Entrades en joc per la MotoGP d'aquest cap de setmana, d'aquest fin de a Motorland, a Aragó. I parlant de festes, de seguida repassem una de les mogudes que tenim aquest cap de setmana. Ja veureu. Pinta molt bé. Ara sona Bad Gyal. Bon dia. Dame. Dame.

0: Des de Puerto Rico, aquest és el Mike Towers, acompanyat del productor Benny Blanco, amb una cançó anomenada Degenere, que sona de nou a Flash FM. Bon dia!
1: Dainese, equipament i protecció pel teu trajecte en moto, patrocina aquest espai.
0: Aquest espai és el temps, amb el Jan Ponsa. Bon dia, Jan!
2: Bon dia, Héctor! Què tal, bueno, com estàs?
0: Ai, què passa? Ahir va caure pedra, no?, en alguns punts del país.
2: Sí, vam tenir tempestes molt intenses a la tarda i sobretot violentes, que van deixar, doncs, fenòmens de temps violents, sobretot fortes ràfegues de vent i pedregades importants, sobretot a punts de la Cerdanya, del Pla de Lleida, també de les Terres de l'Ebre i també del Tarragonès. Per tant, ahir vam tenir una mica de tot. De fet, al sud de França, a Carcassona, a la Catalunya Nord, va haver-hi un tornado que, bueno, la Paula ja ho ha explicat, que ha deixat més de 40 persones ferides. Per tant,
0: bèstia, situació... Bèstia, sembla de pel·li, tio.
2: Totalment. Això és Twister. Situació excepcional. Avui, però, la situació es calma molt més. Tornarem a tenir el sol com a protagonista, tant al matí com a la tarda. I com a molt aquesta tarda, tindrem alguns núvols decoratius a punts del Pirineu. També aquest matí tenim algunes boires en aquest mateix sector que s'aniran aixecant al llarg del matí. I vaja, ens quedarà un dia, doncs, amb temperatures força suaus. Avui no haurem de patir massa per la calor. I vaja, doncs, dia de calma, l'espera que demà arribin alguns ruixats més.
0: Molt bé. Doncs ja demà detallarem quines zones del país haurien d'agafar paraigua al matí.
2: Correcte.
0: Ara mateix, què marquen alguns termòmetres?
2: Anem al poble de Guixers, al Solsonès, amb 12 graus, a Vinyols i als Arcs, al Baix Camp, 25 graus, a Batea de la Terra Alta, 20 graus, i a Òdena, a l'Anoia, 17 graus.
0: El Jan amb els seus mapes. Gràcies, tio, fins ara.
2: Vinga, fins ara.
3: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
0: Parlant de motos, recordeu que us convidem al Gran Premi Michelin de MotoGP aquest cap de setmana a l'Aragó. La pregunta és: quin és el pitjor lloc per quedar-te sense gasolina? 628 06 05 13. Ara sona Muchacha!

Vilafranca, eh? L'empalmada de la Festa Major. A Vilafranca del Penedès, el Sergi Domena us espera a la zona esportiva, al camp de futbol, amb entrada gratuïta a partir de les 12 de la mitjanit, dissabte 29, en Sergi Domena i tots els DJs residents de la nit. A Vilafranca, l'empalmada jove, va, això dissabte i tot seguit després, m'hi sumo jo, l'Ortega, al Vegès. Anem cap a Lleida, a la nit jove de la Festa Major del Vegès. Aquest mateix dissabte també, Sergi Domena, i que us parla l'Ortega a la pista poliesportiva. Per tant, Vilafranca i l'Albagés, aquest cap de setmana, aquest dissabte, ens veiem les cares. Molt bé, va. De moment, engeguem el dimarts, vinga. A poc, i amb bona música, evidentment, com aquesta cançó que no podia faltar de Gordo, Loco Loco.

0: Flash FM, el flash matí d'estiu. Repartint bona música, tot el ritme necessari perquè comenceu de la millor manera possible aquest dimarts, eh? I amb regals també, va, repassem una miqueta la llista de premis que tenim per vosaltres de cara a aquest dimarts. Perquè avui també tenim en marxa el concurs de la grossa de la Diada, eh? I això no és pas un spoiler, simplement us aviso perquè ara mateix obrim línies del telèfon de directe del flash matí d'estiu, eh? Oh! Quin dia, tu, quin matí de regalar coses ja ben d'hora pel matí per aquells i aquelles que esteu en marxa. Tenim ara mateix per aquí un bitllet de la grossa de la Diada. Perquè tingueu l'oportunitat de guanyar diners. Evidentment, amb aquest premi no us assegurem el premi de la grossa, tant de bo sí, però us assegurem que us podeu estalviar el número perquè us el regalem nosaltres. És el 01692, com és habitual. Si sortís premiat, podríeu guanyar fins a 2 milions d'euros. Si algú vol provar sort, ara podeu trucar al telèfon de directe 935456868. 935456868. La primera persona en entrar en directe s'emporta un bitllet de la grossa de la Diada. En tindrem uns quants al llarg d'aquesta setmana, vale? Anem a agafar una d'aquestes trucades. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Com et dius?
1: Jordi Paules.
0: Jordi, pots baixar la ràdio, per favor, una miqueta, por fi?
1: Ja està, ja.
0: Una miqueta, molt bé, Jordi. Vinga, va, ets el guanyador avui d'aquest bitllet de la grossa de la Diada. Jordi, enhorabona.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Des d'on truques, tu?
1: Som de Lleida.
0: De Lleida, molt bé, el Jordi de Lleida. Avui s'emporta un d'aquests bitllets de la grossa de la Diada. Tu què, estàs treballant, Jordi, o què?
1: Sí, sí, ara sí. Sí, ja fa una estona.
0: Ah, molt bé, de què curres tu, tio?
1: Porta un tràiler.
0: Un tràiler? Collons, que s'en compte, tio. Aquest és un vehicle molt gros allà a la carretera. Bueno, Jordi, gràcies per trucar.
1: S'ha de vivir.
0: Molt bé. Escolta, fem una cosa. No pengis que t'agafarem les dades. Gràcies per escoltar-nos, vale? Bon dia, tio.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Sona bona, fet en gana.

0: intento meditar.
1: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
2: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: La circulació de diverses línies de rodalies de Tarragona i regionals del sud i també ha impactat amb força el Pirineu i comarques de Ponent. De moment, Protecció Civil ha mantingut el pla Inuncat en fase d'alerta fins aquesta matinada. D'altra banda, coincidint amb la decisió del govern espanyol de declarar Ceuta la situació d'interès per a la seguretat nacional, la ministra de Defensa Margarita Robles compareixerà avui a la Comissió de Defensa del Congrés per donar compte sobre la crisi provocada per l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat. Ara totes les mirades estan posades en si el CNI disposava d'informació sobre el salt i el paper que hi podia jugar el Marroc, tal com asseguren algunes informacions i com està intentant esbrinar l'Audiència Nacional. I els Estats Units han llançat aquest dilluns una operació per bloquejar econòmicament l'Iran i qualsevol país que comerci amb Teheran, com ara la Xina. Es tracta d'una nova llista de sancions contra el règim persa que arriben després de setmanes d'impàs i sense avenços en les negociacions per a un acord de pau que posi fi a la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Els esports. Una forta tempesta amb calamarsa va obligar ahir a cancel·lar abans d'hora la tercera etapa de la Vuelta. Aquesta etapa tenia final a la Catalunya Nord, concretament a Font Romeu. I en futbol, el Barça jugarà dijous el partit pendent de la jornada 1 contra l'Atlètic Club al Camp Nou, un duel que podria suposar el debut de Rodri amb la samarreta blaugrana que ahir ja es va entrenar amb l'equip.
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar. Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
2: Sona el Megacrack. A Flash FM.
4: La que manda.

Aquest és el megacrack aquesta setmana a Flash FM, la del ritme. 8 i 5 minuts ara mateix d'aquest dimarts. Molt bon dia. Nova hora en marxa, ara amb la Mimi, la Lola Índigo. Va, fem-la sonar al costat del seu col·lega, el Quevedo. Això es diu El Tonto.

Tens cara de son. Però el cos et demana festa? Necessites el flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

Carolina Namàs. Bon dia, vinga, va, som al Flash Matí d'estiu, el despertador que no us abandona cap dia d'aquest estiu del 26, evidentment, eh? Ara mateix a les 8 i 11 minuts, també des de Puerto Rico, en aquest cas, sona Omar Curs amb el seu Coco. Tothom amunt, som-hi, va!

0: matí d'estiu a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: el 2 d'abril del 2004.
1: I el número de la sort, el...
2: el 9.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: 5, 6, 7, 8. Valorado.
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
3: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Love, love, love.
8: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, hores i hores de pati. Amb tant per viure, cal roba que aguanti el ritme. Prepara'ls per omplir de records el curs amb la nova col·lecció de kits al Corte Inglés per vestir els més petits. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
9: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
10: Però si a aquesta hora la platja està buida.
9: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
10: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
9: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Val més que en busquem un altre.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
13: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
14: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
15: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori MaxiFlash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa... o te la munta on vulguis.

0: Flash.
1: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar en submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
0: Flash
1: matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

0: Beatles i Prince Royce aquí explicant una miqueta aquesta història. La batxata de rigor que no podia faltar en aquest matí de dimarts. Tardos a les 8 i 25 minuts, ara mateix, d'aquest 25 d'agost del 26. Escolteu Flash FM, aquí l'Ortega, sou... Doncs escoltant el Flash matí d'estiu. Avui amb entrades dobles perquè aneu aquest cap de setmana al Gran Premi Michelin de MotoGP a Motorland a l'Aragó. Les motos aterren a l'Aragó aquest cap de setmana. No sé si recordeu que al maig vam estar regalant-vos entrades per el Gran Premi Monster Energy de Catalunya al circuit. Doncs ara toca Aragó, al circuit Motorland. Si voleu entrades, la pregunta d'avui és la següent. Quin és el pitjor lloc per quedar-vos sense benzina? Repassem alguna. Hola,
1: Fleixeros.
0: Què tal?
1: Pues jo crec que el pitjor lloc per quedar-te sense gasolina és al sortir de la feina.
0: Bueno.
1: Imagina aquelles ganes de...
0: A tornar cap a casa, no?
1: D'arribar a casa, ja. Estar tranquil·la, descansar... I justament sortint de la feina et quedes sense gasolina.
0: Ja. És... Trist.
1: És el pitjor.
0: Ara, molt bé, molt bé. Arranca, arranca. Doncs tens tota la raó del món, la veritat és que sí. Aquesta és la pregunta d'avui, eh? Quin és el pitjor lloc per quedar-te sense benzina?
2: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Hola, què tal?
3: Fleixeros. Doncs jo crec que el pitjor lloc on et pots quedar sense gasolina és de camí a un compromís important de la teva nòvia.
0: Ah?
3: La bronca que em cauria seria espectacular.
0: Ai, la bronca!
3: Vinga, va, aviam si em toca les entrades. Una abraçada a tots.
0: Abraçada també per tu. No, no ho diràs per alguna cosa, no? Concreta que t'hagi passat. No estaràs tu tenint ara mateix un déjà vu, no? Bueno, va, digueu la vostra. És el tema aquest, eh? Quin és el pitjor lloc per quedar-vos sense gasolina? 628-06-0513. El WhatsApp del Flash matí d'estiu. Avui regalant-vos aquestes entrades dobles per viure en directe aquest cap de setmana del 28 al 30 d'agost a Motorland Aragó, el Gran Premi Michelin de MotoGP. Amb accés a la Pelús 4 i 6 i també a la Fan Zone. Poca broma, això és una entrada molt completa.
2: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash matí d'estiu.
0: I això continua ara amb uns artistes que es fan dir Ximsa, Arco i Casango. Sembla la pel·li, això. Fire, fire. Bon dia. Bon dia.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:45. Protecció Civil ja ha desactivat el pla Inuncat després de l'episodi de tempestes que ahir va sorprendre Catalunya i que ha deixat una vintena de ferits, cap en estat greu, i molts danys materials. Ahir a la tarda el 112 va rebre més de 700 trucades i els bombers van atendre més de 400 avisos. Malgrat tot, Protecció Civil va decidir no enviar cap alerta als mòbils i han defensat que no calia enviar-la perquè, segons diuen, els avisos del Meteocat no eren prou elevats. D'altra banda, el Ministeri de Sanitat ha acordat amb les comunitats autònomes l'enviament a Ceuta finalment de 45.000 dosis de vacunes com a mesura preventiva. El Ministeri de Sanitat, que ha informat que Ceuta disposarà de les vacunes necessàries per respondre a les necessitats extraordinàries de prevenció de possibles malalties mitjançant la vacunació. I la policia espanyola investigarà l'actuació de diumenge contra aficionats blaugranes després de les queixes dels partits independentistes. Els agents de la policia espanyola van retirar banderes estelades als aficionats abans del partit de l'Elx contra el Barça. Esquerra Republicana ha demanat la comparació del ministre de l'Interior i Junts ha registrat una bateria de preguntes per saber per què van actuar així els agents. Els esports. Una forta tempesta amb calamarsa va obligar a cancel·lar abans d'hora la tercera etapa de la Vuelta. Aquesta etapa tenia final a la Catalunya Nord, concretament a Font-romeu. I en futbol, el Barça jugarà dijous el partit pendent de la jornada 1 contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Un duel que podria suposar el debut de Rodri amb la samarreta blaugrana.
0: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

És el so del Cris MJ a Flash FM en aquest flash matí d'estiu del dimarts 25 d'agost del 26. Una noche Medellín y te pago el gym. Bueno, 8 i 33 minuts ara mateix exactament d'aquest dimarts. Aquest divendres estarem a la Festa Major de Manresa. Lloro perquè per la Festa Major de Manresa el Flash on Tour aterra divendres, aquest divendres 28, a la plaça Sant Domènec, amb l'Edgar Mansado, el Jaume Riu i servidor Héctor Ortega a Manresa. Festa Major, aquest divendres, és la Festa Flash FM. No hi falteu!

0: Aquest és el Beauty and a Beat del Justin Bieber. Amb Nicki Minaj a Flash FM en aquest flash matí d'estiu d'aquest dimarts.
1: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: Hem de parlar del temps amb el mestre, amb el Jan Ponsa. Bon dia, Jan.
2: Hola, bon dia. Què tal, Héctor? Bon
0: dia. Ara estàvem comentant que la sortida de sol, si més no, des de Barcelona, que és on està ubicat aquest estudi, ha sigut molt guapa, eh?
2: Ha sigut preciosa, la veritat. És un bon regal que ens deixa el cel després de que ahir tinguéssim tempestes realment molt intenses i que van deixar, sobretot aquí a Catalunya, pedregades importants.
0: Sí,
2: a la província de Tarragona, també a punts del Pirineu, amb pedres que van arribar fins als 9 centímetres. Per tant, déu-n'hi-do, això si et cau al cap potser fot com a mínim un bon xitxon.
0: Ja.
2: Però bueno, deixem enrere les tempestes d'ahir, els aiguats, i avui ens espera un dia, doncs, novament, amb més sol, sobretot a partir de la tarda. De moment, aquest matí encara tenim algunes boires, sobretot a punts del Pirineu i del Prepirineu, i a la tarda, en aquest mateix sector, tindrem algun núvol decoratiu. A la resta de Catalunya, el sol serà el protagonista, amb temperatures suaus que no ens faran suar especialment.
0: Avui. Molt bé. Hi ha alguna previsió ja només per mentalitzar-me de que tornin a pujar tant com, jo què sé, setmanes enrere?
2: Doncs la veritat és que no. Per tant, a mi m'encantaria que ja fos la sortida cap a la tardor, això.
0: No ho crec, la veritat.
2: No ho crec. Sempre hi ha una petita sorpresa, però de moment no s'esperen temperatures especialment altes, per tant, gaudim.
0: Aprofiteu per dormir tranquil·lament amb una miqueta a la finestra oberta, un antic mosquits, per si de cas, però que ventili, exacte. A veure, per exemple, què marquen ara mateix alguns termòmetres?
2: Anem a la Selva, Anglès, amb 18 graus, a Roses, a l'Empordà, 21 graus, al Guaire, al Segrià, 19 graus, i acabem a Miami Platja, al Baix Camp, aquí les temperatures una miqueta més altes, 27 graus. Déu-n'hi-do com va ploure aquí ahir.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara.
1: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.

0: Matthew Wheeler, una curiositat. En aquest cas, sonant de nou a Flash FM, som al Flash Matí d'estiu. Què tal?
1: És massa aviat per ser persona? Ja. Ets la persona perfecta per escoltar el Flash Matí d'estiu.
0: I tenim tot el matí per endavant per ajudar-vos a començar aquesta nova jornada aquest dimarts, ara amb Sopa de Cabra, Su i Mont DJ, fent aquesta nova versió d'un tema històric de Catalunya. Camins, somnis, promeses. Bon dia, vinga, va.

0: les més recents de l'Ugel. Moving to the Sun, el tio del Jamaican Bam Bam, el tio de tantes i tantes cançons, que ha dit ja oficialment que no té gaires ganes de seguir punxant de nits, que ell li mola fer tardeos, eh? Tardeos de dia, eh? Moving to the Sun va ser número 1 la setmana passada, ara la tenim a la segona casella del calibre 45 i estem a punt ara mateix d'escoltar el nostre actual número 1, serà després de l'informatiu. I després també de recordar-vos que dilluns per fi torna la temporada habitual de Flash FM.
1: Ah, mare meva, no suporto aquest despertador!
2: No et preocupis, que ben aviat torna el Flash Matí.
3: I et despertarem com cal.
1: Però com heu entrat a casa?
4: Ja falta poc perquè tornin els matins amb més ritme del planeta.
5: Bon dia a tots!
6: Vinga, tothom arriba!
4: Deixa't d'alarmes i comença el dia amb el Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya. Flash Matí. Tornem el dilluns 31 d'agost.
0: El proper dilluns tornem a la càrrega amb tot l'equip habitual del Flash Matí. Ho tenim a tocar per filla, eh?
7: Amb tatuma pitjor.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9, jornada de tempestes a Catalunya amb calamarsa, pedra i vent que han afectat a gran part del territori, sobretot a les comarques de Tarragona i el Pirineu. Tot plegat mentre a la Catalunya Nord un tornado ha deixat almenys 41 ferits i ha destrossat uns 300 habitatges d'un poble al sud de Carcassona. Les autoritats han habilitat refugis per als veïns que han hagut de fugir de casa arran dels desperfectes d'aquest fenomen. D'altra banda, coincidint amb la decisió del govern espanyol de declarar Ceuta la situació d'interès per a la seguretat nacional, la ministra de Defensa Margarita Robles compareixerà avui a la Comissió de Defensa del Congrés per donar compte sobre la crisi provocada per l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat. Ara totes les mirades estan posades a si el CNI disposava d'informació sobre el salt i el paper del Marroc, tal com asseguren algunes informacions i com està intentant esbrinar l'Audiència Nacional. I els Estats Units han llançat aquest dilluns una operació per bloquejar econòmicament l'Iran i qualsevol país que comerci amb Teheran, com ara la Xina. Es tracta d'una nova llista de sancions contra el règim persa que arriben després de setmanes sense avenços en les negociacions per a un acord de pau que posi fi a la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Els esports. Una forta tempesta amb calamarsa va obligar ahir a cancel·lar abans d'hora la tercera etapa de la Vuelta. Aquesta etapa tenia final a la Catalunya Nord, concretament a Font-Romeu. I en futbol, el Barça jugarà dijous el partit pendent de la jornada 1 contra l'Atlètic Club al Camp Nou, un duel que podria suposar el debut de Rodri amb la samarreta blaugrana que ahir ja es va entrenar amb l'equip.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Acompanyant el Quevedo des del Baifo amb la Graciosa. Aquesta setmana, de nou, torna a ser el número 1 de Flash FM. I això no passa gaire sovint, eh? Que una cançó baixi del número 1 i torni a 0 no és gaire habitual. Per tant, bona senyal, molt bona senyal, evidentment, per una d'aquestes cançons d'aquest estiu. I avui torna a sonar en aquest flash matí, versió estiu, d'aquest dimarts 25 d'agost del 26. Aquí l'Héctor Ortega. Què tal, com esteu? Bon dia, gràcies per ser-hi. 9 i 6 minuts. Avui tenim per a vosaltres entrades dobles perquè aneu a veure les motos. Aquest cap de setmana, el Gran Premi Michelin de MotoGP a Motorland, a l'Aragó, eh? Aquí al costat. Si teniu festa aquest finde, podeu apropar-vos a Motorland, Aragó, gràcies a aquest programa, Flash Matí d'estiu. Sortegem una entrada doble per aquest cap de setmana del 28 al 30 d'agost amb accés a la Pelús 4 i 6 i també a la Fan Zone. Per tant, fans de la MotoGP, heu de participar a aquest concurs. La pregunta d'avui, molt simple, molt xorra: quin és el pitjor lloc per quedar-vos sense benzina?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 05 13.
0: Hola.
2: Bon dia, flaixeros.
0: Què tal?
2: Doncs per mi el pitjor lloc que et pots quedar sense benzina és el primer dia de vacances.
0: Tota la raó.
2: Anar a l'aeroport a buscar un avió o anar a qualsevol destí.
0: Quina liada.
2: Per iniciar les vacances, perquè tota la resta pot ser una bona excusa per no arribar a l'hora.
0: També,
2: vinga, una abraçada per a tots i a veure si tinc sort per anar amb el meu fill.
0: Molt bé.
2: A veure MotoGP. Una abraçada.
0: És motero el teu fill, també, eh? Sí, doncs, clar, no ho havia pensat. Realment, quedar-te sense benzina pot salvar-te d'alguna situació que no volies, algun pla que no volies fer, no? Bueno, però de les vacances no ens volem lliurar, eh? Va, quin és el pitjor lloc per quedar-vos sense gasolina? Hola.
3: Bon dia, nanos.
0: Què passa, tio?
3: Javi de Lleida. Mira, crec que el pitjor puesto per quedar-te sense benzina és un dia de Nadal en el qual has quedat amb la família, arribes tard a dinar i te tenen que vindre a buscar perquè arribes tard i t'has quedat sense benzina. El mal del pobre. Vinga, bon dia a tothom.
0: Igualment, gràcies pel missatge. Va, entrades en joc, entrades dobles en joc per anar aquest cap de setmana a l'Aragó a veure el Gran Premi Michelin de MotoGP. Nova hora en marxa del Flash Matí d'estiu. Amanament a Lola Índigo, Petit Oa.

Aquest és el Give Me Everything, la mítica cançó del Pitbull amb Ne-Yo i companyia l'any 2011. Tonight. Una d'aquestes que és impossible no cantar-la, de bon matí a la carretera, a camí de la feina, per exemple, amunt i avall, escoltant Flash FM, gràcies per ser-hi. Un quart de deu, ara Rayos de Sol. La nova versió, temazo.

0: matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
5: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
6: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
5: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
0: A Flash FM tenim el poder del ritme.
7: Flash!
0: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa.
7: Flash!
0: Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana.

0: Golpito, el Golpito, és el que ve, evidentment, des del Baifo, el seu últim àlbum, amb les Nueva Línia, Nueva Línia. El Golpito, a Flash FM. Com esteu? Què tal? Vinga, paciència. Amunt, els quilòmetres es fan millor sempre acompanyats de Flash FM. Com no podia ser d'una altra manera, El Flash matí d'estiu, aquí l'Héctor Ortega, dale.
1: Vale.
0: Vinga, 9:24, ara mateix. Ara sona la Shakira, tampoc podia faltar en aquest matí

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 9:45. Protecció Civil ja ha desactivat el pla inuncat després de l'episodi de tempestes que ahir va sorprendre Catalunya i que ha deixat una vintena de ferits que han estat greu i molts danys materials. Ahir a la tarda el 112 va rebre més de 700 trucades i els bombers van atendre més de 400 avisos. Malgrat tot, Protecció Civil va decidir no enviar cap alerta als mòbils i han defensat que no calia enviar-la perquè, segons diuen, els avisos del Meteocat no eren prou elevats. D'altra banda, el govern arrenca avui el curs polític, un inici marcat pel conflicte obert amb els mestres amb una vaga prevista per al primer dia de curs. Una altra de les qüestions és l'aplicació de l'amnistia amb la primera deliberació del Tribunal Constitucional després del pronunciament de la Justícia Europea. Amb el nou curs, l'executiu enceta la segona meitat de la legislatura que estarà marcada pel cicle electoral que començarà amb les eleccions municipals del maig. I la policia espanyola investigarà l'actuació de diumenge contra aficionats blaugranes després de les queixes dels partits independentistes. Els agents de la policia espanyola van retirar banderes estelades als aficionats abans del partit de l'Elx contra el Barça. Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del ministre de l'Interior i Junts ha registrat una bateria de preguntes per saber per què van actuar així els agents. Els esports. Una forta tempesta amb calamarsa va obligar ahir a cancel·lar abans d'hora la tercera etapa de la Vuelta. Aquesta etapa tenia final a la Catalunya Nord, concretament a Font Romeu. I en futbol, el Barça jugarà dijous el partit pendent de la jornada 1 contra l'Atlètic Club al Camp Nou, un duel que podria suposar el debut de Rodri amb la samarreta blaugrana.
0: Flash Matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: Es diu El Manual, és el so de la Noel AA, un tema de fa amb la tonteria 6 anys, si no m'equivoco. Ha plogut ja bastant des d'aleshores, El Manual para calentar tu piel a Flash FM, el flash matí d'estiu d'aquest dimarts 25 d'agost del 26, última setmana del mes d'agost. Setmana en què el flash matí d'estiu us regala bitllets de la grossa de la diada, dels sorteig de la grossa de la diada. És a dir, ho tenim ja a tocar, això, a tocar. I és que cada dia teniu una oportunitat de guanyar un d'aquests bitllets que regalem aquí al programa. Però, evidentment, no us... Jo, ja m'agradaria a mi assegurar-vos que és el número guanyador. Això no depèn de mi, no depèn de nosaltres. Però us estalviem el fet d'haver d'anar a comprar un bitllet perquè us el regalem. El número de la sort d'aquí, de Flash FM, és el 1692-01692. És l'aniversari, diguéssim, de Flash FM. Va néixer un 1 de juny del 92. Si surt premiat, podríeu guanyar fins a 2 milions d'euros. Avui, el bitllet d'aquest dimarts, diguéssim, ja l'hem regalat. Cada dia el que fem és agafar una trucada. Simplement us ho estic explicant perquè demà estigueu atents i atentes si avui us ho heu perdut, Demà tindrem més bitllets de la grossa de la diada aquí a Flash FM.
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash matí d'estiu.
0: Vinga, va, passant 6 minuts ara mateix de 2:15. Fuera.

0: Elles són dues de les artistes més rellevants de l'escena argentina, Emilia i Tini, amb aquest tema que es diu La Original, que avui també havia de sonar, sí o sí, per començar millor aquesta nova jornada. Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com estàs, Héctor?
0: Escolta, hem de parlar del temps. Ahir va caure calamarsa en alguns punts del país, no?
1: Calamarsa i pedra, sí. Vam tenir tempestes molt intenses ahir, que van deixar força aiguats, sobretot a punts del Pirineu i de les comarques de Tarragona, i també pedregades de... que déu-n'hi-do, més de 5 centímetres de pedra, inclús 9 centímetres de pedra, això sí, et cau al cap, jo crec que directament te l'obre.
0: Sí, 9 centímetres és una bona pedra, no, en aquest cas.
1: Una bona pedra, en aquest cas, correcte.
0: El rànquing de les pedres és molt...
1: És bastant bèstia.
0: És gran, molt bé.
1: I clar, pensa que això cau a molta velocitat. Però bueno, més enllà d'aquestes tempestes ahir tan intenses, avui ens espera un dia força més tranquil, bastant sol, tant al matí com a la tarda. Al llarg d'aquest matí encara tindrem alguns núvols alts a les comarques de Girona i punts del Pirineu, i a la tarda encara assolirà una miqueta més el cel, tot i que creixeran alguns núvols decoratius a punts del Pirineu, sense ruixats. Per tant, avui dia de sol, i no diré platja, perquè les temperatures ja comencen a normalitzar-se i a ser una miqueta més suaus.
0: Molt bé, bueno, una platgeta tonta jo crec que te la pots fer també, eh?
1: Bueno, sí, jo és que ja estic fart de l'estiu, la veritat. Bueno,
0: tu per què t'has passat allà una... O sigui, ets una medusa més, tu, de la,
1: exacte,
0: de la platja,
1: això,
0: saps?
1: Això és correcte.
0: Clar. Escolta, va, temperatures d'ara mateix, Jan.
1: Sant Pau de Segúries al Ripollès, 13 graus, Mas de Barberans al Montsià, 27, Sant Cugat del Vallès, 22, i a Ulldecona al Montsià, 24 i mig.
0: Molt bé, fins demà, Jan.
1: Fins demà!
0: Som al Flash Matí d'estiu. Sona Muchacha! Som...

tú te pensaste que tú.

0: Matí d'estiu a Flash FM.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Al Cort Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta Al Cort Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar Al Cort Inglés EFC SA i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o alcortinglés.es.
3: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.

Aquest és el BL, acompanyat d'Obi on the Drums, produint aquesta i tantíssimes altres cançons, eh? El productor de mitja escena urbana, tu. Mi Refe, a punt d'arribar a les 10 del matí. Escolteu Flash FM. Som al Flash Matí d'estiu d'aquest dimarts 25 d'agost. I per arribar-hi, Forever Tugante, Omar Curs i companyia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Una tempesta de pedra i vent va sorprendre ahir a la tarda a Tarragona i ha deixat arbres caiguts i carrers plens d'aigua. Avui l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha admès que no hi ha manera de poder absorbir tanta aigua com la que ha caigut a la ciutat. A més, de la capital del Tarragonès, Ponent i el Pirineu, també van ser zones molt afectades per les ràfegues de vent. Malgrat tot, aquest dimarts al matí ja s'ha reprès la circulació ferroviària de l'àrea de Tarragona i s'ha reobert el trànsit de la 7. D'altra banda, coincidint amb la decisió del govern espanyol de declarar de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la ministra de Defensa Margarita Robles compareixerà avui a la Comissió de Defensa per parlar sobre la crisi provocada per l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat. Ara totes les mirades estan posades en si el CNI disposava d'informació sobre el SAL, tal com asseguren algunes informacions i com està intentant esbrinar l'Audiència Nacional. I els Estats Units han llançat aquest dilluns una operació per bloquejar econòmicament l'Iran i qualsevol país que comerci amb Teheran, com ara la Xina. Es tracta d'una nova llista de sancions contra el règim persa, que arriba després de setmanes sense avenços en les negociacions per a un acord de pau que posi fi a la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Els esports. Una forta tempesta amb calamarsa va obligar a cancel·lar abans d'hora la tercera etapa de la Vuelta. Aquesta etapa tenia final a la Catalunya Nord, concretament a Font-Romeu. I en futbol, el Barça jugarà dijous el partit pendent de la jornada 1 contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Un duel que podria suposar el debut de Rodri amb la samarreta blaugrana, que ahir ja es va entrenar amb l'equip.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: Aquest és el so del mega crack de la setmana. Anoter amb un rotllo espectacular, eh? 100% d'estiu, això es diu Talk to You. I l'escolteu de nou a Flash FM. Oh, que temazo, per favor. Vinga, va, 10 i 4 minuts, nova hora de ritme d'aquest dimarts, 25 d'agost del 26. Ja pensant en aquest cap de setmana. Dissabte estarem a la Festa Major de l'Albagés. Estarem cap a les Garrigues aquest dissabte 29. This is Flash FM. I us esperem a la pista poliesportiva. A partir de... no sabria dir-te l'hora exactament, però bueno, després de les loques del Panda començarà la Festa Flash FM amb en Domena i qui us parla l'Ortega. Això serà dissabte 29. Festa Major.
1: Flash. En directe a Flash FM, Héctor Ortega.
0: Al Bagés, allà us esperem, d'acord? Portarem moltes samarretes, que us sapigueu. Sona Helena Rose, va! Aquesta artista, en aquest cas, acompanyadíssima de Manuel Turizo. La setmana. Vamos a...

Uns quants estius de Pepes, eh? Pepes és el títol. I avui l'escolteu de nou a l'emissora del ritme, a Flash FM. Què tal? Ara mateix les 10 i 11 minuts, de seguida Liv Kila i companyia. Los del Espacio, està preparada també la Tini. Abans, Bizarrap al costat del Daddy Yankee. Fem sonar aquí a Flash FM de nou la Music Sessions número 0. Bon dia, va!

0: poder del ritme.
1: Què et passa?
2: Que no em tanca la maleta.
1: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
2: Bé, si trec uns quants banyadors...
1: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
1: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major de...
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
7: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
8: Les millors braves d'Andorra?
9: No vagis al Barra Mars.
8: Un bon bacallà al Pil Pil.
9: No el demanis al Barra Mars.
8: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
9: Oblida tant del Barra Mars.
8: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
9: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
8: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

La cançó original era del Jay Wheeler i llavors una miqueta després l'Omar Kurz, el porto-riqueny, li va dir, saps què, anem a fer-li aquí una versió una miqueta, no sé, més llarga, perquè ja era llarga, aquesta és més llarga encara. És el de Lejitos Remix a Flash FM, on si no, ja sabeu, el poder del ritme a les 24 hores del dia i al llarg d'aquest estiu, evidentment, doncs no us hem abandonat, eh? Només faltaria! Ara sona Café con Ron, què us sembla? Aquesta versió de la formació Clan, de la mítica, del Benito. Molt bon dia a tothom, som-hi!

de temazos ara aquest dimarts pel matí, eh? Va, allà on sigueu. Gràcies per triar Flash FM. Ara arriba Manuel Turizo. Té clara una cosa, us ho vol transmetre al 100%, eh? Por un pendejo que no se llora. I si se llora, què? Que no s'entere, eh?

formació del Chencho Corleone i del Maldi. Chencho i Maldi, quan encara era Plan B, evidentment, l'any 2015, van presentar Fanàtica Sensual. L'escolteu de nou a Flash FM, pràcticament ara mateix 3:15 de seguida. BL No Tiene Sentido. Abans, Ugel i Mael Angel, Ultranaté, Moving to the Sun.

Aquest és el Coti per Coti dels Tiets amb el remix que va acabar superant a la cançó original. És aquesta que sona a Flash FM i que sonarà segur aquest cap de setmana alguna de les festes Flash FM que us hem preparat, que ara estic fent recompte. Mira, una, dues, tres, quatre, cinc, sis. Si no m'he descomptat, sis festes Flash FM, poca broma. Ho podeu consultar tot a flashfm.cat a l'apartat Agenda. Això continua, Olvidar-nos de tot.

contigo, pero tú estás conmigo, ¿eh? Així sentenciava aquesta cançó el Thiago PZK, que és molt col·lega del Bizarrap, els dos són argentins, i ara fa unes quantes temporades van fer-nos la Music Sessions número 48, coneguda també com la de Bombona. Bombona, Bombona, Flash FM, ja sabeu, la del ritme, va. Apropant-nos a les 11 d'aquest matí de dimarts amb aquesta col·laboració de luxe, Bat Yal, Chencho Corleone, Choque!

0: Tampoc cal explicar gaire cosa d'aquesta cançó perquè l'haureu sentit absolutament a tot arreu aquest estiu, eh? Doncs mira, torna a ser el número 1 de Flash FM. Això és el més rellevant darrerament d'aquesta cançó, que havia perdut una casella després d'estar gairebé 5 setmanes com a número 1. I el passat dissabte es tornava a fer amb el lideratge de la llista de Flash FM al calibre 45, La Graciosa de Quevedo i Elvis Crespo. Podeu votar-la a flashfm.cat, a l'apartat del calibre, aquesta o qualsevol cançó. I el dissabte doncs, sabrem què li passa, si es manté una altra o ja definitivament cau alguna casella. Estem engegant nova hora a Flash FM, aquí l'Ortega, 11 i 5 minuts. Això és informatiu, perquè ho sapigueu, eh? No ho regalarem pas ara, però demà sí que podreu tornar a tenir una altra oportunitat de fer-vos amb un bitllet de la grossa de la Diada. Els de la grossa, que han posat en marxa el sorteig de la Diada. I al Flash Matí d'estiu, cada dia d'aquesta setmana, us regalem uns quants bitllets d'aquests de la grossa de la Diada. Del número 01692. 01692, que és el número de la sort de Flash FM, que és la data de naixement d'aquesta ràdio, per si no ho sabíeu, eh? Un primer de juny del 92. Poca broma, eh? Bueno, el cas que el premi gros, si sortís premiat, doncs serien 2 milions d'euros. Per tant, si algú demà vol participar, podreu fer-ho a partir de les 7 del matí al Flash Matí d'estiu, vale?
1: A Flash FM, Héctor Ortega.
0: Nosaltres, de moment, posem en marxa aquesta nova hora de ritme. Tenim preparat el C. Tangana, a Gordo, al Benito, a la Carol, o, per exemple, aquest altre, que també està imparable, evidentment, Mike Towers, des de Puerto Rico. Aquest estiu, una anamàs.

El Fercho en solitari l'any 2024. Preguntant aquí una miqueta obertament quin dia va ser aquell en què l'altra persona es va oblidar d'ell. Home, aquí això no et passaria, Fate. Aquí no passa. 11 i 12 minuts, què tal? Flash. Sona Jamaican, des de França, va, Ugel.

0: 8.
1: I aprofitem aquesta pausa per recordar-vos que és avui que tindrem l'etapa íntegra de la Vuelta a Espanya 2026 aquí al Principat d'Andorra. Avui podeu gaudir de tota la grandesa del ciclisme per les carreteres del nostre país, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en aquest recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i molta atenció, és important consultar les afectacions viàries previstes per avui a mobilitat.ad.
0: Flash FM Andorra 93.8.
2: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
0: Flash. Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.

Aquest estiu, Patito, la de Ana Mena i Lola Indio, una parella d'artistes que han sapigut trobar la fórmula perfecta per fer una d'aquestes cançons de l'estiu que no ens podem treure del cap. Patito, apropant-nos a 11:45 d'aquest dimarts. Avui ja estem aquí a 25 d'agost, amb la tonteria última setmana del mes d'agost, que els de Flash FM tancarem ben amunt perquè tenim moltes festes, moltes parades del tour d'estiu de Flash FM. Aquest cap de setmana tancarem l'agost, per exemple, a la Festa Major de Manresa, divendres 28. Us esperem al Flash on Tour de Manresa per la Festa Major a la plaça Sant Domènec, Manresa, Catalunya Central. Us volem a tots i a totes a la plaça Sant Domènec aquest divendres a partir de la 1 de la matinada. Allà estarà el Manchado, el Riu i servidor Héctor Ortega, vale? Alhora, divendres, també estarem a l'Escala per la Festa Major de l'Escala, en aquest cas, doncs una miqueta més amunt al territori, a l'Empordà. Allà estarà Sergi Domena i Miquel González. Així és com ens repartirem el, diguéssim, la nit de divendres. Però bueno, dissabte la festa continuarà, no us preocupeu, El tema aquí és no parar. Si aneu a flashfm.cat, a l'apartat Agenda, veureu detallada la informació, les diferents ubicacions, les dates, els DJs, i si en alguna d'elles doncs s'ha de fer alguna compra d'entrada, que no és el cas, però per l'altra setmana doncs, també ho tindríeu allà, vale? Ara sona el Gordo, vinga! Es diu Loco Loco.

el Peso Pluma. En aquest cas, amb la Karol G, acompanyant a la Bichota l'any 2023, amb aquesta que es diu Colona, avui de nou a Flash FM. Això continua, va. Això va de perreo ara mateix, amb el Benito, amb el Bad Bunny. Aquesta és EO, des del seu últim àlbum.

veritat és que és bèstia tot el que han aconseguit amb aquesta cançó, eh? Sonar absolutament a tot el planeta amb el Golden. Aquesta cançó que va sortir de la pel·lícula de les K-pop de Demon Hunters, aquella, eh? Avui de nou aquí a Flash FM, en aquest matí de dimarts. De seguida, Omar Kurz, de seguida fem sonar una de les cançons de l'estiu, també el Coco. Abans toca obrir el Baifo de nou amb la nova línia Quevedo al Golpito. Flash.

0: El tio volia desfer-se de tot, eh? Ni vídeos, ni converses, ni fotos, ni res de res, tu. Morey Jacob, Memòries a Flash FM. Ja la recta final d'aquesta hora, eh? Apropant-nos a les 12 de seguida, ja ens plantem al migdia d'aquest dimarts, d'aquest 25 d'agost, i s'hi posa l'Armand Maravalle. Demà tu i jo ens tornem a escoltar, si voleu, eh? Si matineu demà, aquí estarem, a partir de les 7 del matí, clar que sí.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Héctor Ortega.
0: És més, demà tindrem més bitllets de la grossa de la Diada, tindrem molta música des de primeríssima hora del dia, per tant, demà passem llista, eh? Esteu tots i totes fitxats. Sona molt bé, això. Aquesta és Maladie. Fins demà.

0: Home, així dona gust començar nova hora, eh? Déu-n'hi-do, aquesta veu més es pot escoltar a volum màxim perquè sona molt bé. Es diu Talk to You dels Anotar, els holandesos. Oh, que bona. Alexa, sube el volumen. Ok, Google, sube el volumen de la ràdio. Que comença una nova hora de ritme aquí a Flash FM, família. Vamos allà, que sonin els pitos. This is Flash FM. Doncs vinga, l'Héctor Ortega, que ja ha anat passant. Ell us ha acompanyat des de les 7 del matí durant 5 horetes i jo em quedaré 5 horetes més amb vosaltres en aquest matí migdia de dimarts 25 d'agost del 2026. Vamos allà, vamos allà.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: 5 horetes més, Farmejant Aura. Amb tots vosaltres, acompanyant-vos. Anem amb el Farruko i l'Steve Aoki. Quina combo, aquesta. Es diu Ya pa' qué. Bon dia, família.

S'han encès les alarmes de l'estudi. L'alarma de temazo. Mora meva, tu, quin trencapistes. La trencacors, la rompe corazones. Gabi Music, Chris Yeda i en les produccions Daddy Yankee i Ozuna. Boníssima. Quan passen pràcticament 10 de les 12, d'aquí no res, una mica de Bad Bunny, que ens porta cap a Nova York, abans Shakira i BL.

0: un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
6: Come on,
7: let's go.
6: Let's go.
5: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
8: Flash, flash, flash.
5: El poder del ritme.
9: Flash FM. Flash.
5: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
10: Flash. Lo que no sirve

tremenda, espectacular, la producció de Crimly, una base absolutament asfixiant, malaltissa, et diria, eh? Això es balla sol, les veus, RVFV, al costat d'Aïssa. Apropant-nos tranquil·lament cap a quarts d'una del migdia en aquest dimarts fantàstic que fa, eh? Sol lluent per tot arreu, així m'agrada, tu. Ara, una calda de caldeu, també et dic. Anem cap a Argentina, això es diu Una foto, és el remix.

Aviam si algú pot trucar al 112, que em sembla que el Kid Voodoo i el JC Reyes s'han marejat, eh? Això es diu bemareo, que algú els hi porti una Coca-Cola, un Kit Kat, alguna cosa de sucre, sisplau. Si veu que han vist alguna cosa que els ha fet marejar. Bueno, va, quarts d'una del migdia. Anem amb una mica de Latin House. És el John Summit a la producció i el Fercho a les veus.

Segurament dels duets més bons de la història del reggaeton, Jowell i Randy, eh? Allà dalt, segurament, podríem pensar en Wisin i Yandel, Plan B, també, algun més que hi haurà, però vaja. Quin flow que tenen acompanyant a J Balvin amb aquesta cançó que té 9 anys de vida ja i que continua sent de les aquelles de l'hòstia, saps? Es diu Bonita! I si et sembla que és bona, espera't a lo que vindrà, perquè tenim per aquí Arcángel i Bad Bunny i també la Bad Gyal amb el

l'afrobeat, aquest gènere que domina a la perfecció aquest tio colombià que es diu Capo, que ja porta uns quants anys a l'escena i que s'ha coronat com un dels grans ja. Aquest tema va ser un dels seus grans hits fa un parell de temporades, es deia On Anar. Sona Flash FM quan passem ja de 3:15 del migdia, moment en què anirem cap a casa, cap a Valls, amb els Figaflaues i els seus remix de l'Ala Fresca.

Aquest és un dels temes de l'estiu. Es diu Movito de Sant, del francès Ugel, Lugel, o Hugel, com Hagel, Hubble, com el telescopi espacial. Com li vulguis dir, m'és igual. Sincerament, és que no importa. És boníssima, la cançó. Per això te la posem aquí a Flash FM. Escoltes el poder del ritme. On, si no, et posarem això? Que sona tan i tan bé. D'aquí no res, tornarem al perreo amb el Quevedo i la Pantera. Ojo, que escoltarem el remix del Cayó a la Noche, que és boníssima. I abans, per apropar-nos també cap a la una... Seguim amb el rotllo una mica més electrònic. Ximsa, des de Sud-àfrica, el tio, ens arriba això. Hem activat el radar. Aquesta es diu Fire Fire.

0: Alguna cosa té aquesta cançó, alguna cosa deu tenir que l'ha convertit en la cançó de l'estiu. És un tema que enamora a petits i a grans, podríem dir, eh? Un tema intergeneracional. Sobretot els més peques de la casa, eh? Ja us imagino cantant a tope tant la part del Quevedo com la de l'Elvis Crespo. Ja et dic, eh? Un tema que ha fet molta fama entre els nanos, entre la canalla. Això és bona senyal. Què diu l'Elvis? Sempre cridant aquest tio. This is Flash FM. Hem començat amb la graciosa una nova hora de ritme aquí a Flash FM. Què passa, flasheros, flasheres, com esteu? És dimarts. Ei, va, que ens apropem lentament cap al cap de setmana. Sé que encara queda una mica, però bueno, la qüestió és veure-ho amb optimisme i ja arribar cada cop allò...
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Clar que sí, camí d'Itaca, d'Itaca. Doncs vinga, escolta, tinc bon ritme, bona música per la propera estoneta. I si no em creieu, quedeu-vos per aquí. De moment, Ana Mena, Lola Índigo, aquesta es diu Petit Oa. Niño.

És un clàssic del J Balvin des de l'any 2015. Es diu 15. I et preguntaràs per què es diu 15. Pues, ho acabo de buscar perquè jo també tenia la curiositat. Perquè 15 és un barri de Tòquio o alguna cosa així. Es veu que era un filtre d'Instagram d'aquells que venien amb l'aplicació. I el J Balvin el feia servir molt en aquella època, 2015. Un filtre de les fotos d'Instagram. I va dir, pues, li posaré 15 a la cançó. Pues molt bé, xato! Jo era més del filtre València, d'aquell que venia també amb l'app. Anem amb Ryan Castro i Capo cap a Colòmbia amb la Villa.

0: 8.
1: I aprofitem aquesta pausa per recordar-vos que és avui que tindrem l'etapa íntegra de la Vuelta a Espanya 2026 aquí al Principat d'Andorra. Avui podeu gaudir de tota la grandesa del ciclisme per les carreteres del nostre país, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en aquest recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i molta atenció, és important consultar les afectacions viàries previstes per avui a mobilitat.ad.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a AXA.ad o truca al 805 020.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flash FM Andorra.

És el més semblant a sortir de festa que pots fer a aquesta hora del dia, eh? Sintonitzar, encendre la ràdio, sintonitzar Flash FM, pujar el volum del poder del ritme i deixar-te portar per aquests temazos, vinga! Com per exemple aquest, que era el Mike Towers amb l'Una Namàs, que ens apropa cap a quarts de dues abans de deixar pas cap a l'Emília, la Tini, la Niki, Nicole. Flash.

podríem estar parlant d'una selecció musical absolutament immaculada, perfecta, en l'última estona aquí, al poder del ritme, Flash FM, a la Camana, i ja ens coneixes. Ara sona Becky G amb Bad Bunny, això es diu Mayores, d'aquí no res, una mica de Flash i Ice Cream, amb els 31 Fam, escoltarem el Dorayakis, també els Rayos de Sol, el nou remix, o també Quevedo, al costat de la nova línia, això es diu El Golpito.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash. Summer.

una cançó que ens va deixar absolutament bocabadats i bocabadades la primera vegada que la vam escoltar, el nou remix del Rayos de Sol, Henry Méndez, José de Rico i companyia, un tema que aboca molta festa, eh? Per cert, parlant de festa, aquest cap de setmana, aquest divendres, torna una de les cites més importants d'aquest estiu, més nostrades, que és el Vespreig de Ron Pujol. Un vespre per allargar amb la sessió del Sergi Domena de Flash, amb el showcase de Jules, tot amb el segell de Ron Pujol. Apunta-t'ho, aquest divendres, 28 d'agost, a partir de les 6 de la tarda, ens veiem a La Sal de Cadaqués, vale? Perquè vinguis a viure l'experiència de l'estiu de Rompo, vale? Hi haurà tast de rom cremat, hi haurà selecció de còctels d'autor, és el Vespreig de Ron Pujol, Flash FM, en som emissora oficial.

el Manuel Turizo, que ens explicava que ando manejando por las calles en las que tú me besaste. Jo crec que és una average male experience, si no us ha passat. Falta calle. Vaya temazo. És que en té tants, el Manuel Turizo, que podríem estar una hora seguida posant Manuel Turizo i no ens enganxaríem. Aquest es deia La Bachata, ja té 4 estius. Tornem a l'actualitat. I a més amb una novetat de les xules. L'Ozuna, el Negrito Ojos Claros, al costat de l'Omar Kurz, la vella i la nova escola juntes per fer això que es diu Zizi.

quina veu tan dolça que té quan vol el Rau Alejandro al costat del seu col·lega i productor Russian, el jamaicà, amb qui té un altre tema a part d'aquest, a part del de Santa, tenen el que es diu Nostálgico. Dues cançons boníssimes, bon combo que fan tots dos, als botonets i a les veus. Clar que sí. Queden 6 minutets per arribar a les dues. Ho farem amb Quevedo i també amb el JC Reyes. Ja preparats?

0: Aquest és el megacrack de la setmana a Flash FM. Es diu Talk to You. És obra dels holandesos Anotter i, com li dic jo, és una mica house per principiants. Hi ha molta penya que li mola el house i encara no ho sap, i escoltar els Anotter és una bona manera d'entrar en aquest món d'illu. Tenen cançons molt xules, doncs aquesta mateixa, el Talk to You, el How You Feel, el Relax My Eyes, el 24. Jo, a mi m'agrada molt des de fa molts anys. Per tant, em fa especial il·lusió presentar-te-la ara a aquesta hora per començar nova hora de ritme aquí a Flash FM amb el ritme dels Anotter. Les dues del migdia i 3 minutets. This is Flash FM. Dit això, doncs vinga, escolta, encarem ja 60 minuts nous de molt de ritme, de molta música, de bon rotllo, de jijis, de jajas, de solet, de calor, de dimarts 25 d'agost del 2026. Espero que estigueu bé, flaixero o flaixeres, jo crec que sí, no? Escolta, prou bé, no ens podem queixar.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Per començar, una batxateta, vale? Ara ja pujarem una mica més, tenim preparat el Bad Bunny, l'Omar Montes, bueno, una mica lo de sempre, però escolta, no ens queixarem. Boníssim, això. Romeo Santos i Prince Royce. Aquesta es diu Dardos.

0: Corria l'any 2019, Bad Bunny i J Balvin van fer un àlbum junts. Eren 7 o 8 cançons col·laboratives que incloïen, doncs, això, aquest Que Pretendes, el Mojaita, La Canción, també. Buah. Tremendo, allò. Ja queda enrere, la veritat. Però, bueno, en qualsevol cas, te l'hem posada perquè era boníssima, perquè passen 9 minuts de les 2 de la tarda. I tenim ganes de seguir posant-te ritme amb la nova del Sopa de Cabra, la Su i el Món DJ.
1: Tots dos.

0: 93.8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
2: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
3: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra.
4: Flash
0: FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

el repàs dels dies de la setmana, però en comptes de ser una cançó infantil d'aquestes de dilluns, dimarts, una mica pujada de to, molt romàntica, molt enamoradissa aquesta cançó que es diu La Setmana. Manuel Turizo, quin màquina, al costat de l'Helena Rose, sonant a Flash FM. Notes el ritme, no? Flash FM. Doncs si no el notes, aquí te'n proposo una altra, de les noves també, de les més xules. Cano, al costat de Justin Quiles, Olvidarnos de To.

ara amb el Mike Towers, tu, eh? Aquí fent referència a una activitat que ara mateix, doncs, no puc explicar exactament de què va. Però que, bueno, si busqueu una mica informació sobre aquest Lala del Mike Towers, sabreu de què parla, vale? Aviam, què voleu escoltar ara? Una mica de Fate amb el Panticito. Doncs vinga, dona'ns 3 minutets, que és el que dura això mentrestant. Una mica de Latin House amb el Hugel. Tornem al Jamaican.

És el de Lejitos Remix, un dels temes més importants d'aquest estiu, Jay Wheeler amb Nomar Kurtz. Un tema que segurament sonarà moltes vegades aquest cap de setmana, en moltes festes, especialment a les festes Flash FM. Ho dic per si no tens plan per aquest finde. Per exemple, la nit de divendres estarem per allà, estarem per Manresa, que és festa major, i venim a liar la parda, vale? Ja veuràs, a partir de la una, Manresa, la nit de divendres, amb el Jaume Riu, l'Héctor Ortega i l'Edgar Manchado celebrant la festa major. I també aquella mateixa nit a l'Escala, amb el Domena i el Miquel González celebrant Santa Màxima a partir de les 11:30 de la nit, també l'Escala, Ojo, cuidao, Manresa, l'Escala, etc etc. Estem a tot arreu. I n'hi ha més, però no tinc més temps de dir-les. Després t'explico, va. Et deixo amb el Bad Bunny.

del Floyd Menor, eh? Demostrant el seu repertori, la seva qualitat, inclús pujant una octava aquí, cap al final de la cançoneta. Aquesta es deia Peligrosa, la va treure fa un parell d'anys, va ser un tremendo èxit, la veritat. Per això sona Flash, apropant-nos cap a les 3 de la tarda, tranquil·lament. Mantindrem el ritme amb la Tini, els seus dos amantes, abans els tiets. Aquesta és preciosa, es diu Tàndem.

una de les cançons d'aquest estiu 2026, el Moving to the Sun del Hugel. Evidentment et posem la versió curta, la versió de Radio Edit, que dura 2 minuts i escaig. Més que res perquè la versió llarga, la Extended Mix, a part de que dura massa. També té una part una mica rara, l'Extended Mix. La vaig escoltar l'altre dia en una sessió llarga d'electrònica i té com una part que juga amb les veus, que és bastant rara. No, millor que no, millor que no. La part corteta, cortita i al pie, que deia aquell, més fàcil, més senzilla i sense aquella part que fa una mica d'això, va. Ens apropem a les 3 de la tarda, escoltes Flash FM, escoltes El Poder del Ritme i anem a acabar-ho, bueno, rebentant-ho tot amb la veu del Ñengo Flow. Vaya guarro, el tio. És el Ñengo, al costat de l'Omar Kurtz, que s'han unit per fer aquest tema que també està fotent-li bastanta canya aquest estiu. Es diu Forever Tugante, el son a Flash.

0: aquí la teniu, eh? Un tema, una cançó que desprèn bon rotllo, que desprèn estiu, desprèn caloreta, desprèn platja. En este corazón cabe poquita gente como en la Graciosa, diu el Quevedo, que cap poca gent. No sé si són 700 o 800 habitants a la Graciosa, per tant, realment ni cap poqueta gent. En la Graciosa. Mira l'Elvis. Molt bé, xato. This is Flash FM. Sempre cridant el tio per començar i per acabar la cançó. És el nostre número 1, una setmana més. Després d'unes setmanetes fora del lloc més alt de la taula, ha tornat el número 1 del Calibre 45, la Graciosa del Quevedo, amb l'Elvis Crespo, inaugurant nova hora. Són les 3 de la tarda i 4 minutets.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquí comencen uns nous 60 minuts de ritme. Inaugurem, més enllà del Quevedo, amb Baïssa, RVFV, aquestes boníssimes. Diu Muchacha.

Aquests estan de festa, no, eh? T'explico. Com va dir aquell... Pitbull i Papayo i festa, noi. Això es diu Echa Palla, sona a Flash FM. Hem convertit aquest dimarts en una autèntica festa major de poble. Vinga. Per si no en teníeu prou, eh? Passen 11 minuts a les 3 de la tarda. Anem fent camí en aquesta tarda de dimarts. Moment ara de posar-nos una mica funky, una mica d'afro, Latin House. És el Café con Ronda, el Bad Bunny, versionat per un tal Clan, i sona així de bé.

0: Un 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski, aquí comença la teva aventura.
3: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
1: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.

aquesta no estava a la llista de proposicions que ens van fer estudiar a l'Insti. Ante, bajo, cabe, con, desde, hasta, para, por, pa, patitoa. S'han menjat aquí mitja paraula, eh? Serio, per tu tota, per a ti toda, no, no. Patitoa, que són andaluixa, que se tenen ells dos salau. L'Anna Mena, la Lola Índigo, sonen a Flash FM amb aquest èxit d'aquest estiu fantàstic. Quan queden 5 per arribar a quarts de 4 de la tarda, anem amb una batxateta. Què us sembla una mica de Manuel Turizo? Bé, no? Sí? Doncs vinga, va. Aquesta ja la coneixes, va sortir fa uns mesos. Es diu Por un pendejo no se llora. I sona així.

rompiendo, això es diu Hey More. ¿Cómo te saco de aquí, eh? Digue'm, com ho fem per treure'l? Jo no en tinc ni idea, per tant, deixem-la aquí dins. D'aquí no res, Rau Alejandro, amb el Diluvio, també Quevedo, ja preparat. Amb el Golpito. Flash.

aquesta cançó té moltes joies, té moltes perles, moltes frases lapidàries. Mi diablo, mi ángel, mi loquita. Ja ho diu el Bad Bunny, eh? Mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda. Vaya facto, va llançar aquí el Benito. Amb aquest baile inolvidable que t'hem posat a Flash FM quan queden 19 per arribar a les 4. I ens quedem amb les trompetes. Instruments de vent a la que hem deixat enrere i també en aquesta que ja sona Bizarrap a la producció, Daddy Yankee a les veus. Tremenda.

0: Tamarró dels grossos, aquest estiu 2026, el Delejitos, en la versió remix. No només és el Jay Wheeler, també l'Omar Kurz. És molt bona, però acaben molt tristos, hòstia. Pobrets, hem d'animar això. Necessito candidats per animar la festa. Mira, per aquí, el Juan Magán i l'Omar Montes. Estan preparats. Flash.
1: Oye, la vi. Me la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Sebastián Yatra, Manuel Turizo i BL, tots junts. Apropant-nos tranquil·lament cap a les 4 de la tarda en aquest dimarts d'agost. Quin calorós, mare meva, quina galda, per favor. Aviam si ens ho passa millor el Quevedo. Des de l'àlbum del Baifo, amb aquesta cançó que es diu així, que es diu El Baifo i que és meravellosa.

0: Mola, això, mola. Us anava a preguntar què tal va el vostre dimarts, però vaja, és impossible que vagi malament mentre va sonant això per la ràdio. És el Talk to You dels Anotar. És el mega crack de la setmana. Fixa't quines coses aquí a Flash FM per començar, per estrenar nova hora de ritme. This is Flash FM. Efectivament, han sonat els pitos que indiquen que comencem nova hora. Són les 4 de la tarda i 3 minutets. Últims 60 minuts que passarem juntets en aquesta tarda de dimarts. Anem a passar-los, anem a aprofitar-los al màxim, com si fossin els últims de sempre, tu. Que no ho seran, perquè demà hi tornem. Però bueno, escolta, endavant, endavant.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, de moment ens quedem amb la Shakira. Ara feia estoneta que no la fèiem sonar. I a més aquesta és xulíssima. Amb el Burna Boy. És el himne del Mundial. El

Himnes així com el Dura Remix és fàcil que encara sonin en moltes festes. Sobretot en festes Flash FM, eh? Aquest cap de setmana venim carregats. Per exemple, només la nit de divendres serem a Manresa, eh? Penya del Bages, penya de Manresa, a partir de la una a la plaça Sant Domènec, amb el Jaume Riu, l'Héctor Ortega i l'Edgar Manchado. També serem a l'Escala el divendres, a partir de les 11:30, amb el Domènec i el Miquel González, a l'aparcament Francesc Macià, que no sé on queda, però que segur que es liarà parda. I per la penya de Ponent, també hi serà el Manchado, festa Flash a Miralcamp. Un triplet de festes Flash per aquest divendres, i dissabte també n'hi ha, eh? Només us he parlat de divendres. Imagina't, tu! Suposo que deu tenir ja les vostres agendes marcades amb una X el divendres, el dissabte, festes Flash per tot arreu, per tothom, clar que sí. Anem amb Mora i Zetangana, amb això que es diu droga. Última.

0: 93.8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Bar Ramars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Bar Ramars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Bar Ramars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
3: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
0: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

solo una mamá. D'aquesta manera, el Mike Towers acudeix a la seva cita anual de donar-nos una cançó per cada estiu. Si no és que fa més d'una, eh? Però vaja, la d'aquest 2026 és aquesta, una anà més, ell ballant sobre una cantant, vaja, sí, ballant també, amb una base electrònica bastant xula, tot i que una mica de canya també ve de gust a aquesta hora, no? Que us sembla una mica de Màquina Time, va?

de Sinada. Que va ser molt bé aquí el Quevedo, eh? Fa 3 anyets que va treure això que es deia Columbia, perquè una noia que li agradava se'n va estudiar als Estats Units i es va haver d'oblidar d'ella durant un temps. Bueno, ànims, Quevedo, et recomano per passar el mal trago. Escoltar Flash FM, on et proposem un planazo per aquest divendres. I és que torna una de les cites més nostres de l'estiu, que és el vespreig de Rompo Jol, els amics de Rompo. És un vespre per allargar amb la sessió de l'Ell Sergi Domena i amb el showcase de la Jules, tot amb el segell de Rompo Jol. És aquest divendres 28 d'agost a partir de les 6 de la tarda, vale? Veniu aviat i així no us perdeu res. A la sala, a l'espai aquest que es diu La Sal de Cadaqués, que és meravellós, que és fantàstic, no sé si el coneixeu, perquè vingueu a veure l'experiència de l'estiu dels amics de Rompo. Hi haurà tast de rom cremat i hi haurà una selecció de còctels d'autor, vale? Té molt bona pinta. Per tant, ens esperem aquest divendres al vespreig de Rompo Jol, que a més, Flash FM, en som emissora oficial.

mola el rotllo tranquil·let d'aquesta cançó. No cal estar tota l'estona dalt de tots, saps què vull dir? Encara que això sigui el poder del ritme, us acompanyem amb coses més tranquil·les, amb coses més canyeres. De tant en tant anem canviant el rotllo. Elena Rose al costat de Manuel Turizo. Això es diu La Semana. Ens apropem a 3:15 de la tarda. Anem cap a Palma amb el Rels B i el seu Tubacín.

Segurament aquesta és l'himne de l'electrolatino, un gènere que es va treure de la màniga el Juan Magán, que fusionava, pues, com el seu propi nom indica, la música electrònica i la música llatina, que va tenir, bueno, el seu gran èxit fa 10-15 anys aquí a l'escena espanyola, però que encara avui en dia sona fenomenal, això, molt bé. Va, més coses. I coses electròniques, també. Abans de tornar cap al perreo amb l'Abad Gyal, que sonarà d'aquí no res, ens quedem amb això tan electrònic, tan xolo, del Sergi Domena, el jefe d'equipo, al costat de The Beat, aquesta producció tan xola que es diu Molt Malament. Molt Malament.

fixa't, eh, quin efecte que té la veu de la Ultranaté. Això, una producció majestuosa, magistral, del nostre estimat marsellès preferit, el Hugel, el Lugel, amb un dels temes de l'estiu 2026 que es diu Moving to the Sun, i que a mi em serveix ja per anar allò escopatejat. Sortiré per aquí a les 5 en punt. Bueno! This is Flash FM. Efectivament, perquè us he acompanyat des de les 12, ha sigut un plaer ser-hi un dia més. Demà ja hi tornarem, si acaso. Us deixo amb la mateixa fórmula, la música de sempre, i amb un canvi de veu, la del Miquel González, que ell us durà fins a les 9 del vespre, vale? Apa, seu, família! Flash, en directe, a Flash FM, Armand.

d'aquest estiu 2026 és La Graciosa. Una cançó que s'inclou en el darrer àlbum del Quevedo i, a més, amb la col·laboració d'Elvis Crespo, aquesta setmana torna a ser número 1 de Flash FM, i normal que sigui número 1. Primer de tot, perquè és un temazo. I segon, perquè és el tema més reproduït al nostre país aquest estiu.

0: Vinga, va, no veure en marxa. Són les 5 de la tarda i 5 minuts. Després a l'Armand Maravall, que ha estat amb vosaltres, i demà torna a les 12 del migdia. Un servidor que està amb vosaltres fins a les 9 en punt del vespre. Ens acompanyem una a l'altra? Sí, et sembla bé? Doncs vinga, va.
1: En directe a Flash FM, Miquel González.
0: Comencem amb Quim Buduig i Així Reyes, Me Mareo.

0: explicar.
1: No volen explicar lo que va passar a la noche de anoche. S'ho volen quedar entre ells. A saber lo que va passar a la noche de anoche. El que fue, Bad Bunny. No vol explicar-ho, no? No passa res. És Bad Bunny i la Rosalía. L'any 2020 van fer una noche de anoche que no volen explicar. I que avui hem recuperat a través de Flashify. Preparats els Ficaflaues amb la seva solució i res de problemes. Abans, però, electrònica de les fans de Farruko i Steve Aoki. Això es diu Ya Pa Qué i sona Flashify.

0: un 8.
1: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
2: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
3: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
2: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Una cançó original del Jay Weller que més tard va ser remesclada per tots els seus amics i un d'amics. Un dels amics que està per allà és l'Omar Kours. Això es diu De Lejitos Remix. Són a través de Flash FM a les 5 de la tarda, 26 minuts. Dilluns comença la nova temporada de Flash FM i dilluns a partir de les 8 al Flash Urban. Si voleu començar a donar-nos contingut i trucades telefòniques per fer a partir de dilluns, si voleu podeu començar a enviar-nos un WhatsApp a través del 699-696969. Ja ho saps, 699-696969, si a partir de dilluns vols participar al Flash Urban aquí, a Flash FM.

un dels temes més importants a la carrera musical de The Horro i Elvis Crespo ens porta directe fins al 2016. Ja fa 10 anys que vam descobrir aquest bailar i que l'hem ballat una barbaritat de vegades, sobretot a les festes Flash FM. Festes Flash FM com la que tenim aquest 28 d'agost. Ens anem fins a Manresa. Festa Flash amb l'Héctor Ortega, l'Edgar Manchado i Jaume Riu a la Festa Major de Manresa. 28 d'agost, a partir de la 1 en punt de la matinada. On no faltaran cançons com aquesta del BL, això que es diu La Plena.

Muchacha, bonita, te quiero, bonita. És Aisa i RVFV, efectivament aquesta cançó es diu així. Es diu Muchacha i sona aquesta tarda de dimarts a través de Flash FM. Va, que tinc un remember que t'encantarà, que va fer Daddy Yankee, el rei del reggaeton, l'any 2012. És el Limbo. De seguida el ballem aquí, a Flash FM. Abans, però, música feta des de Catalunya, de les mans de Danny Six i It's Kid, amb aquesta cantreta aquest estiu, això que es diu Que s'aturi el temps. M'acaba.

Sens dubte estem en el millor moment de la carrera musical d'aquest artista, de l'Omar Cors, i ho demostra en cançons com aquesta, tant en solitari, això que es diu Coco, com també amb col·laboracions que fa amb diferents artistes reggaetoneros. Això es diu Coco i és l'Omar Cors que torna a sonar a través de Flash FM. Arriba la reina, la diva, la millor dels millors, la Batlle, la Flash FM. Com us agrada la Batlle? Això es diu Dame.

Un anama, així es diu la cançó del Mike Towers, Mike i Miquel Torres, pels amics. 4 minuts i arribem a les 6, i un anama per les 6, i moltes més que tenim fins a les 9 en punt del vespre, que convertim aquesta tarda de dimarts, dia 25 d'agost del 2026, a través de Flash FM. Ara, però, aquesta combinació entre el Cano i el Justin Quiles. Canten junts això que es diu Olvidarnos de tot.

0: és Another, que aquesta setmana és el megacrack de Flash FM. Això es diu Talk to You. Les 6 de la tarda i 3 minuts, amb el nostre megacrack comencem aquesta nova hora. Junts fins a les 9 en punt del vespre. This is Flash FM. I déu-n'hi-do el megacrack que tenim aquesta setmana, eh? Entra unes ganes de sortir de festa escoltant aquesta cançó, per favor. I parlant de ganes de sortir de festa, tinc per aquí un altre que porta el doble de ganes de sortir de festa, amb el Digiqui Productor Gordo. És un grande.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Miquel González.
0: Un plaer estar amb vosaltres aquesta tarda de dimarts a través de Flash FM. Doncs com et deia, el Digiqui Productor Gordo diu que té de tot. Té un bufet lliure de... Deixem-ho així. Es diu Loco Loco.

Això es diu Quiere Beber. Vaya temazo, eh? Aquesta és l'original. Més tard vam fer el remix, però aquí a Plaça FM la veritat és que ens mola molt més l'original. I ella vol veure pues, el Ron Pujol. Torna una de les cites més nostres de l'estiu, al despreig de Ron Pujol, un vespre per allargar amb les sessions de l'Héctor Ortega i el Sergi Domena i el showcase de Jul, sempre amb el segell de Ron Pujol. Apunta-t'ho, aquest cap de setmana, el 28 d'agost, a partir de les 6 de la tarda, ens veiem a La Sal de Cadaqués. Vine a viure l'experiència de l'estiu del Ron Pu, amb tas de rom cremat i una selecció de còctels d'autor. Al vespreig de Ron Pujol, on, per cert, Flash FM som l'emissora oficial. 28 d'agost, a La Sal de Cadaqués, amb Ron Pujol. Arriba ara la Emilia, la Tini i la Nicki Nicole, directes des d'Argentina, a Flash FM. Quan es portaven bé, feien aquesta, que es diu Blackout.

0: 1-8. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Som únics. El ritme el marca Flash FM.

0: La col·laboració entre Nueva Línia i Quevedo és aquesta que es diu El Golpito.
1: Nueva Línia, vale. Nueva Línia.
0: Preparat d'exclusiva remix del Gonzi, Saiko i Arcángel, ara Flash Ice Cream. 31 fam. Això es diu Doraya, aquí, a Flash.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

El tema que van fer junts el 2019, el Sech i el Darrell, això que es diu Otro Trago. Més tard van fer el remix, que va donar literal la volta al món, eh? Aquesta, però, és l'original, que sona a través de Flash FM, quan ja passem de 6:45 de la tarda, preparat el Hagel, amb el seu Jamaica Bam Bam. Abans, però, canviem el reggaeton per electrònica de les mans de David Guetta, Tons and I, amb el seu Gone, Gone, Gone, el remix a Flash FM.

L'artista Saiko, el 2023, el vam conèixer justament amb aquesta que es diu Supernova. Va ser la seva carta de presentació en el món de la música i també aquí a Flash FM. Tornem al 2026, ara que sí que són 3:15 de la tarda, amb Ozuna i Omar Courts, han col·laborat junts i han fet això que es diu Zizi.

és tot el que fan al llarg de la setmana. Elena Rose i Manuel Turizo. Això es diu La Setmana. Directes a les 7 de la tarda. Preparat, fica flauas i muixca. És una diable. Abans, però, des de França. Ens arriba l'artista Moveix Jo amb això que es titula Maladí. Shout out to my man, Moveix Jo. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Hem obert el darrer àlbum del Quevedo. L'àlbum es diu El Baifo i tenim aquesta col·laboració amb Elvis Crespo.
1: Échate pa' acá.
0: Échate pa' acá. Això es diu La Graciosa.
1: La Graciosa. En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Aquest és un tema que al llarg de l'estiu ha sigut número 1 de Flash FM i aquesta setmana ho ha tornat a aconseguir al capdavant del nostre Calibre 45 perquè vosaltres l'heu votat i vosaltres ho heu volgut a través de la nostra pàgina web, a través de flashfm.cat. Són les 7 de la tarda i 5 minuts, què passa?
2: Flash, en directe, a Flash FM, Miquel González.
0: I després d'escoltar el nostre número 1, continuem aquí, aquesta tarda, des del poder del ritme. Ara, però, amb aquesta ben calenteta. Això es diu Fire, Fire.

Aquesta és una cançó feta per fer mal de veritat, eh? Per arribar fins al fons del cor i trencar-lo fins al final, eh? És el Fercho i el Mora, tots dos. La Inocente. Qui diria que aquesta cançó potser aniria hasta per la Caro, sí, eh? T'imagines? Ara que ho han deixat, això. Va, preparat a la morotxa, Lucra. Abans, però, una mica de bachata després de cantar La Inocente, que l'estaves cantant ara mateix al cotxe a tope, eh? Que sí, que t'he pillat. Romeo Santos i Prince Royce canten junts una bachata que literalment que ha donat la volta al món i estic seguríssim que al llarg d'aquest estiu l'has ballat més d'algun cop de festa, eh que sí? Aquesta ha sigut Dardos i ara la cantes aquí, a Flash FM.

0: un 8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Tothom en parla i tu no saps de què va, oi? Flash FM Andorra. 93.8.

una nada más. Son las cançons noves del Mike Towers. Aquesta és la que ens ha arribat aquí a Flash FM. I que si us mola, si voleu, la podeu votar a través de flashfm.cat. Una cançó que no para de sonar aquí a Flash FM durant tot aquest estiu. Perquè l'estiu és ara i l'estiu passa molt ràpid. I les oportunitats de l'estiu és ara també. Descobreix descomptes per viatjar, per anar a festivals, visitar museus, gaudir d'activitats culturals, escapar-te un cap de setmana o improvisar un pla amb amics. Gràcies al Carnet Jove. L'estiu és ara. Aquesta setmana aprofita les vacances per gastar els vals del PAC Jove 2026. Tens més de 140 vals d'un sol ús amb 2x1. 50% gratuïtats, tarifes especials i tarifes reduïdes. Kartings, paintballs, parcs aventura, esport, cinema, teatre, restaurants i molt més. Tot això des de l'app del Carnet Jove Cat. També tens activitats d'estiu amb descompte. Tens un 2x1 en rafting amb Rock Roy, un 50% de descompte en globus amb camins de vent, un 50% de descompte en llicència de navegació a l'Escola Port de Barcelona, un 10% en barrancs i vies ferrades amb guies Aràmia i un 2x1 amb Climbat. Tot això amb el Carnet Jove. I si ets més de museus, amb el Carnet Jove pots entrar gratis al MNAC o al CCCB a aconseguir un 2x1 en museus, com el Tàpies, el Museu Egipci o el Museu d'Història de Catalunya, i també un 50% de descompte per entrar a la Sagrada Família. I per descobrir territori, tenim el Benvinguts a Pagès tot l'any, que t'ofereix un 2x1 en visites d'explotacions agrícoles d'arreu de Catalunya. I si encara no tens el Carnet Jove, que pots fer tot això i molt més, te'l pots fer ara mateix en format digital a la seva web, a carnetjove.cat, carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Baixa't l'app de Carnet Jove Cat, registra't i podràs començar a gaudir de descomptes. Així tindràs sempre el carnet digital al teu mòbil. Aquest estiu, els seus plans amb el Carnet Jove i també amb Flash FM. Combinació perfecta, no, per l'estiu? Oh, tant que sí. Arriba ara el Quevedo. Diu que ell no marxa de Canàries ni borratxo.

0: Un dels temes que posarem aquest divendres. Aquest divendres arriba la festa major de l'escala.
1: Flow Tropical.
0: I Flash FM hi serà present. A partir de 11:15, aquest divendres, dia 28 d'agost, estarem a l'aparcament Francesc Macià de l'Escala. Festa major amb el Sergi Domena i qui us parla, Miquel González, on posarem justament cançons com aquesta de Henry Méndez, Mi Reina, o aquesta, la del Mundial de Shakira. Sona Flash.

0: El 2023, el DJ i productor Marshmello va voler provar una mica de música urbana i va treure un àlbum on hi trobem cançons com, per exemple, aquesta. Amb la veu de Manuel Turizo, la combinació entre la música urbana i electrònica. Això es diu El Merengue.
1: Salut.
0: Salut i força al canut, crec que sí. Les 7 de la tarda, 37 minuts, moment perfecte per escoltar a Jay-Z Reyes. Passa per l'antena de Flash, es diu Loquita. Loquita.

Ens hem fet un baile inolvidable ara mateix aquí des de l'estudi de Flash FM. I segurament que tu també te l'has fet. És Bad Bunny amb el seu baile inolvidable. Atenció que estem a dimarts i dilluns de la setmana que ve, dia 31 d'agost, per la nova temporada de Flash FM i també, a partir de les 8 en punt del vespre, la nova temporada del Flash Urban. Nosaltres ja ho estem preparant tot, eh? Sí, sí. Si vols demanar ja alguna broma telefònica, ja pots enviar WhatsApp a través del 699-69-69-69. Dilluns, nova temporada de Flash FM i també del Flash Urban. Tenim tantes ganes de dilluns, per favor.

És la formació Nueva Línia, molt famosos a Canàries. I ara que han col·laborat amb el Quevedo, que ho anaven a petar-ho, ara vaya, separen, vaya. Això és igual, Golpito, sona a través de Flash FM, 3 minuts i les 8 del vespre, moment perfecte per donar play a la combinació entre Omar Kors, un de la nova escola, i un clàssic de tota la vida, el Ñengo Flow. Junts arribarem amb aquesta novetat a través de Flash FM. Això es diu Forever Tugantel.

0: mica crack de Flash FM d'aquesta setmana. Another! Això es diu Talk to You. Comencem nova hora escoltant un temazo. Bueno, de fet, és que m'escolten temazos 24 hores aquí a Flash FM, eh? This is Flash FM. Les 8 de la tarda i 4 minuts fins les 9, que tenim temps de sobres per passar-ho bé, per escoltar el ritme del poder del ritme i el que et doni la gana. Ara, però, anem fins a Argentina, amb el ritme de Tini. Tens ganes o què? Pues venga, sobe.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Miquel González.
0: Tot un plaer estar amb tu fins a les 9 aquí, a Flash FM. Doncs vinga, la Tini és la següent convidada d'aquesta tarda, a Flash FM. Al costat de Luis es bueno. Això es diu Dos Amantes.
2: Esto dice así. He

Real hasta la muerte, baby. Anuel doblea. Bebecita, com ens agrada la Anuel, eh? Aquesta la va fer el 2018 i això es diu Amanece. Sona a través de Flash FM. Preparat el muchacha d'Aisa i RVFV. Abans, però, anem a escoltar alguna de les sessions del Biza, no? Que ja toca. En aquest cas, amb la veu del Daddy Yankee. És la número 0.

0: 8.
1: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Som la ràdio Dance Leader. Som Flash FM.

que s'han posat d'acord aquest estiu 2025 i han fet aquesta cançó. Una cançó que, per cert, està funcionant molt bé en el nostre Calibre 45 i, si voleu, la podeu votar a través de flashfm.cat. I una cançó que sonarà a la Festa Major de Manresa aquest cap de setmana, aquest divendres 28 d'agost. 28 d'agost a partir de la 1 en punt de la matinada. Festa Major de Manresa amb la presència de Flash FM, amb els DJs, amb l'Edgar Manchado, amb l'Héctor Ortega i el Jaume Riu. A Manresa també posaran aquesta del Mora i el Cetangana, això que es titula Droga. Som-hi!

canta la bitxota, la Carol G es converteix en un èxit i aquesta no es queda enrere. Aquesta la va fer el 2022 i es diu Provenza, que l'acabem de recuperar aquí a Flash FM. Un estiu que, per cert, la Carol G ha tret nou àlbum i veurem a veure quina serà la cançó més important del seu darrer àlbum. Parlant d'estiu, tinc per aquí Estiu 22, acompanyats de Henry Méndez, amb aquesta que ens porta directament a la platja, al Chiringuito. Això es diu El Chiringo a Flash.

La versió més actualitzada del Rayos de Sol de Henry Méndez, José de Rico i també amb Juan Magán. Una cançó viral fa molts anys i ara ho torna a ser-ho amb aquest remix que sona a través de Flash FM. I el mateix que li va passar a Dimitri Vegas i Like Mike quan van agafar aquest Machina Time i també li van donar una revolta i s'ha tornat a ficar viral. Machina Time a Flash FM.

0: Ella és una reina i com que ho sap de sobres que és una reina, pues va fer una cançó al 2024 que es diu així, La Reina. És aquesta que estem escoltant ara mateix aquí a Flash FM. La Reina. Bueno, reis i reines, demà tornem. A partir de les 5 en punt de la tarda a Flash FM. I el ritme continua abans de les 9 al Moving to the Sun del Hagel o Ozuna amb el remix del seu Baila, Baila, Baila que va fer el 2019. Jo me'n vaig demà més a les 5, patronets de Miquel. Adeu, guapos, adeu, guapes.
1: Flash, en directe a Flash FM, Miquel González.

I ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

apaga la llum que el meu DJ controla.